ajuda quan veig una estona, menys d'esprimes tu limona, que es permet s'enviar també. Una garbarella, bastant no hi guanyo.